0: médico també hi ha temps que hem de fer una qualitat quan hi fa la seva estigua i no s'ha passat la tècnica i fins i tot la rata de les coses que hi ha no s'ha de la cosa que hi ha una gent que hi ha un dia que s'ha de fer per tant no que has de com que no hi ha cap dia has de fer la jornada per aquí de la cosa que hi ha un dia que hi ha un dia que hi ha un dia que hi ha Jadi cara kalau hasil kerja pun terasa tampil Juni Juni pun dengan apa terkamu cara terbuka sambil mata di mata di lari sambil tangan kecil dan sambil tangan itu pun pas bersatu melarang apa ni asal apa di mana sambil sambil orang itu sana di sini sambil lagi sambil siapa di sini lagi mesti bukan kamu tu baru dari orang orang yang sambil siapa pelajar waktu ini kau beres. Y tristísimo, ¿no? Dije, pues a veces ya los 30 para que te distan, o sea, no te van a parar, no te van a parar, y casa, ya sé que venís en su sala para poder venir con eso, lograr esta cierta forma para que puedan encontrar con la casa, médico, por eso, por un trato para mí, no sé, no piden las jornadas para esta cierta forma, para que puedan mucho de la que cosa, no hay ni sacado, no hay ni atrás, no hay nada, para ti, pues a mí, para que te distan, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, y casa, este gari berapa pasal tekniko kita bisa melalui dan ikut sebidang lain sah pasal apa yang ada pada dia untuk mencetak berapa pasal tekniko sah este gari berat mustang ke atau kalau sah tinta di sama aku kapan yang naik berapa dia mustang ku bara pun bukti cerita tahu kali kaki mereka itu pulau itu harus sanskriti terus dia mesti pulau tertek mau ke tinta di sama aku kah naik berapa dia ke rumah kali cerita dari gari naik sah este gari berapa pasal tekniko
1: Thank you.

0: aconseguir la mudança sense pensar clar quin seria la minimització més important en aquest dia amb tres telefonies de la Àsia Català.
1: Pues en què vas a dir que ho ha de dir? Dir aquí, quan vas, un dia a dir, una taula que hi havia, és a dir, no s'ho aconseguia com s'ha dit.

0: gran examen. Ja, el comparat que ho és per recuperar el que penisa, per les 6,0, per aina, o s'ha de tirar la taxa.
1: S'ha tingut de mà, ma feina, a prosa per la culpa, si m'ha ni regaló.
0: Per la feina, per la culpa, s'ha marcat, l'ha comparat, ma feina.
1: L'ha comparat, ma feina, per la cosa, s'ho estarà, ho ja l'ho que visca, ma feina.
0: Per la culpa, ma feina, com s'ha acabat, s'ha estat de vint, per dia, per tant, que l'hi portà, i s'ha dit.

0: una extensió a la seva teva, o seria espetar i pas que anem a la sang per agarrar una arma de la salut.
1: Espetar és per tant de dir seu arma.
0: El vici de tarda tampoc pot fer ser ni l'ànima o de la seva o per la plata.
1: Per què tindran armes i d'aquí estàs a sobres de sa mà? I se sentia que si s'hi hem de preparar, ell s'ha dit, per això, no s'ha de projectar l'experiència.
0: Per què tindran no s'ha de tenir ni la soldaria? Anar tant, atar, atar, i no s'ha de sentir per preparar l'experiència.
1: I ara mai si es veiem un pan vivint, no s'ha de ser que la fa tan nostre Grammy no paragi fisioterapi de tari que pensa terapi que ho vivim ara que ho pensa de trinxar.
0: No s'ha de ser pieta de piràmi del grup, vine a presen fisioterapi de tari que ho pensa de terapi va que s'ha de fer-ho pensa de trinxar.
1: Grammy no ho posa de tari que ho lagui, jo vull ser cantar en prens que ho ve bastant de dir que s'ha passat en negre i que el marilà ha anat barbàrica a quan no ets és un negre per l'any. O s'ha de pare que quan és amb la seva mà, dos patis al xut que ho ve bastant de dir que s'ha. O si li has fet el brami, s'ha
0: Gràcies.